0: de com evolucioni la situació meteorològica.
1: Totes les mirades estan avui pendents del Consell de Ministres, on el govern espanyol aprovarà previsiblement el decret d'habitatge després de les mobilitzacions impulsades pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid. L'entesa per tirar-lo endavant al Congrés, però, sembla encallada a hores d'ara i no convenç ni el soci Sumar, que reclama més regulació del lloguer d'habitacions i de temporada i també la renovació dels contractes, ni els independentistes catalans. Junts assegura que el nou redactat s'allunya dels acords treballats els darrers dies i exigeix mesures contra els fons voltor i incentius fiscals per als petits propietaris. Esquerra veu inacceptable que l'esborrany del decret d'habitatge no inclogui el topall de preus al lloguer d'habitacions i denuncia que el text no té un redactat ni clar ni definit, diuen, sobre com perseguir els fons voltor. Enmig de les negociacions a contrarrellotge i des del Palau de Congressos de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat als partits.
2: I ara pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: Mentrestant, a l'exterior del Palau de Congressos, milers de persones convocades per moviments en defensa del dret a l'habitatge s'han concentrat aquest passat vespre per pressionar el govern espanyol. Una mobilització que ha acabat amb dos detinguts i algunes persones acampant a la plaça Catalunya. Àlex Eloi.
3: Sí, concretament més de 20.000 persones, segons el sindicat de llogateres, 2.000 segons la Guàrdia Urbana, van protestar ahir front al Palau de Congressos de Catalunya, on se celebrava un acte amb la presència de Pedro Sánchez. Els concentrats van tallar la Diagonal durant 4 hores per pressionar el president del govern que aprovi el decret Mari Carmen. El sindicat de llogateres reclama que es facin mesures profundes com els contractes indefinits, la congelació de preus o la prohibició de desnonaments estructurals. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, assegura que no valen engrunes.
4: No volem més pedaços, no volem polítiques cosmètiques, sinó polítiques que realment evitin que el que li ha passat a la Mari Carmen torna a passar.
3: Durant la concentració es varen viure alguns moments de tensió quan diverses persones varen intentar trencar el blindatge policial del recinte i feren llançaments als antiavalots. Dues persones, un home i una dona majors d'edat, han estat detinguts per desordres públics.
1: Doncs bé, l'habitatge serà un dels temes que centrarà el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general al Parlament de Catalunya aquesta tarda, on afronta l'examen de mig mandat. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Si l'emergència habitacional tornarà a centrar l'examen parlamentari del president. Conscient de la pressió als carrers, Salvador Illa aprofitarà el debat de política general per fer diversos anuncis en matèria d'habitatge. El president posarà el focus en els més joves i en les dificultats per accedir a un habitatge digne. En un discurs que li va servir per impulsar el que queda la legislatura, el president serà taxatiu.
6: Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits.
5: L'emergència climàtica, la revolució tecnològica, la seguretat o la immigració també tindran un paper protagonista. Salvador Illa reivindicarà una Catalunya on hi càpiga tothom. Tampoc faltarà la picada d'ulleta. Junts tractarà de convèncer els de Puigdemont perquè votin a favor de la reforma del finançament. Un examen preelectoral que servirà al president per presentar les seves polítiques com l'antídot als discursos de l'extrema dreta. Ho farà, això sí, desgastat després de diverses crisis que han sacsejat el seu executiu, la d'educació, encara en el punt de mira.
1: I també els expliquem que el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, defensa aplicar de forma efectiva l'amnistia a tots els líders del procés. Així ho recull l'esborrany de la ponència que es debatrà la propera setmana i que proposa amnistiar el delicte de malversació en contra del criteri del Tribunal Suprem, Núria Alcalà.
7: Bon dia. El text resol el recurs d'empara de Dolors Bassa i retreu la negativa del Suprem a aplicar-li la norma. Cándido Conde Pumpido manté que l'alt tribunal va fer una interpretació extensiva de la llei contrària a l'esperit de la norma i la voluntat del legislador, és a dir, la normalització política i social a Catalunya. En aquest esborrany, Conde Pumpido defensa l'aplicació preferent i urgent de l'amnistia al delicte de malversació pel qual van ser condemnats i processats els líders del procés. El president del Constitucional manté que la llei no vulnera la separació de poders, tal i com assegurava el Tribunal Suprem. Aquesta ponència de 65 pàgines a la qual ha tingut accés Ràdio Nacional comptarà previsiblement amb els avals per tirar endavant en el ple del Constitucional que comença el proper dimarts 6 d'octubre. Fons de l'alt tribunal ja han apuntat que respectaran el criteri del Constitucional i el faran extensiu a tots els condemnats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont.
1: En paral·lel, l'Audiència Nacional obre la porta a aplicar l'amnistia als CDR acusats de terrorisme, tot i que endarrereix la seva decisió. Aquest dilluns ha demanat a la Fiscalia i la resta de partits que es posicionin

0: al respecte i dona 10 dies perquè es pronunciïn sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest cas. Obrim la plana econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, amb un augment del seu valor que frega el 4%. És el que diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA. Què diu Climent Sabater?
1: El valor de l'economia del Pla de Lleida s'ha enfilat fins al 3,7% el 2025 gràcies a l'impuls del sector primari, bàsicament l'agroalimentari i de la construcció, amb la comarca de la Noguera al capdavant amb l'avenç més gran de Catalunya superior al 5%. Les comarques de Lleida prenen així el relleu a les de Girona pel que fa a liderar el creixement de l'economia catalana, com explica el director de l'anuari del BBVA, l'economista Josep Soler.
2: És un model diferent. Per què? Perquè històricament, després de les crisis anteriors, 2008 i 2006, teníem la recuperació de la Covid, la recuperació de l'AP7. Era l'AP7 la que marcava tot el territori.
1: Les comarques de l'eix metropolità de Barcelona segueixen a les de Lleida amb un avenç del 3,1 amb el sector serveis que concentra 3/4 parts de l'activitat econòmica catalana.
0: I creix l'oposició al Platera, el pla del govern per a la generació elèctrica amb renovables. Entitats ecologistes i agràries, juntament amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, demanen la retirada del Platera i han presentat unes 12.000 al·legacions en contra. Critiquen que s'ha fet sense la participació del territori, en contra dels interessos de la pagesia i de la Catalunya rural i per afavorir els grans grups inversors. Montserrat Corberó és portaveu de la Xarxa.
3: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això tots nosaltres, totes les entitats que estem aquí, ens oposem decididament contra el Platera.
0: I un apunt més perquè un home ha resultat ferit amb arma blanca aquest dilluns a la tarda en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona, segons confirmen fonts dels Mossos d'Esquadra a aquesta emissora. La policia catalana ha rebut l'avís cap a 6:15 de la tarda. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i els Mossos confirmen que la seva vida no corre perill. La policia ha obert una investigació per identificar l'autor de l'agressió i aclarir les circumstàncies dels fets. A la crònica esportiva parlem de bàsquet. El Barça s'enfronta aquest vespre al Dubai. Josep Capel, bon dia.
4: Bon dia. Setmana complicada pel Barça de Šekulić, ja que haurà d'estar 7 dies fora de Barcelona per jugar 3 partits, 2 d'Eurolliga i un de Lliga ACB. El primer d'ells toca aquesta mateixa tarda i davant d'un dels grans favorits per guanyar la competició, el Dubai. De fet, l'equip ja va viatjar diumenge a la tarda i en total durant aquesta setmana farà més d'11.000 quilòmetres i més de 16 hores de vol. Davant, com dic, tindrà el Dubai de Xavi Pasqual i del Toko Shengelia. I amb problemes el Barça en el joc interior. Continuen de baixa Tosan Ewoman, el britànic, amb una subluxació a l'espatlla esquerra i al que encara li queden unes quantes setmanes més de recuperació. El francès John Macundu ja en el tram final de recuperació i també continua de baixa el darrer en caure amb problemes al sòlid de la cama dreta com és Josh Nibu. El partit, com dic, a partir de les 6 de la tarda. Recordem que divendres, segon partit d'Eurolliga a Istanbul, a la pista del Besiktas, i tancaran aquesta complicada setmana diumenge a la Lliga ACB jugant a Múrcia.
0: L'entrenador blaugrana Alexander Šekulić s'enfronta al seu exequip, que ara dirigeix l'ex blaugrana Xavi Pasqual, i parla així de l'enfrontament.
5: It's a interesting situation. Xavi,
0: diu Šekulić, és una situació interessant. El Xavi era entrenador del Barça i jo ho era del Dubai, així que hem intercanviat els papers. Tots dos coneixem els equips, els jugadors potser jo una mica més perquè hem fet molts canvis.
5: I know a little bit more than he do because we make a lot of changes, but at the same time.
0: En paral·lel a l'Eurocopa, el Manresa juga contra el PAOK grec al Nou Congost i en handbol el Barça s'enfronta al Muntada aquest migdia al Mundial de Clubs que se celebra a Egipte. A la Lliga Europea, el Freaking Granollers visita el Flensburg Vandenbeet. I ja coneixem la programació de la 13a edició del Festival Accents.

Artistes com Su, també Arnau Obiols, The Autumn Defense, Nacho Vegas o Marc Pujol seran alguns dels 26 concerts que es podran gaudir a diversos municipis del Camp de Tarragona. El certamen posarà música d'arrel, cançó d'autor, folk, pop, flamenc, reggae, dansa i propostes contemporànies entre el 2 d'octubre i el 13 de desembre. Com pareixos quan comença? Em preguntes què vull dir? Jo et pregunto a tu què penses. Doncs al ritme de Su ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edición Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda, pendents d'aquesta hora del cel a Catalunya. De moment, l'episodi de pluges manté 10 comarques, entre elles el barcelonès, amb un grau de perill de 4 sobre 6. De seguida ampliem aquesta informació, però aquesta hora l'actualitat també passa pel Consell de Ministres, on s'han aprovat finalment 2 decrets d'habitatge i no un com estava previst. El primer inclou l'ampliació fins al 2030... de la protecció davant els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions, la prohibició de que els fons voltor no puguin comprar fins al 2028 o la pròrroga de 2 anys dels contractes que ja estan en vigor i que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028. L'altre decret, el que no comptarà segurament amb el suport de Junts, inclourà un dels punts més polèmics, la renovació automàtica dels lloguers. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui ha estat a Terrassa, diu que el que s'ha aprovat avui no solucionarà res.
2: No va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: El govern ha demanat al Congrés que aquest divendres se celebri un ple extraordinari per votar aquests 2 decrets. D'aquí uns minuts parlarem amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, una entitat privada que representa i dona servei a persones propietàries d'habitatge per saber com valoren aquestes mesures. És dimarts 29 de setembre, el dia té més notícies que repassem amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
3: Bona tarda.
1: L'habitatge serà un dels temes que centrarà precisament el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general.
3: Aquesta tarda el president afronta l'examen de mig mandat al Parlament. En aquest context, el govern vol posar en marxa la unitat antidesnonaments a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent. Sílvia Paneque, portaveu.
4: Què són aquestes unitats? Tenen un objectiu fonamental, que és no actuar de manera reactiva en el moment del desnonament, com ens pot estar passant ara en alguns casos, sinó que ho fem de manera preventiva, és a dir, conèixer els casos abans que arribin al límit del dia del llançament.
1: El temporal de pluges continua descarregant el litoral i prelitoral català. Els bombers han atès més de 300 avisos.
3: Per acumulacions d'aigua, arbres caiguts o baixos inundats, el telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 600 trucades per incidències. Els xàfecs avancen cap al nord del territori. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Però encara el que és en la zona nord, entre el Maresme, la Selva, també el Baix Empordà, doncs encara en aquesta línia podem tenir encara dificultats les properes hores per haver de vigilar aquesta intensitat.
3: A causa del temporal, Renfe ha suspès el servei d'alta velocitat i mitja distància durant el matí i també hi ha hagut problemes a les carreteres com la B20, la C15 o la C17 que han quedat tallades per inundacions.
1: Foment del Treball proposa recuperar l'acomiadament objectiu per baixes reiterades.
3: És una de les fórmules de la patronal catalana que ha presentat avui per reduir l'absentisme laboral, que cada any té un cost a Catalunya superior als 6.000 milions d'euros. Josep Sánchez Llibre n'és el president.
6: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades, excloent-li, com és lògic, els supòsits de discapacitat i concretar molt millor les conductes de simulació o contràries a la recuperació.
1: Investiguen una empresa de transport de Guissona, la Segarra, on un dels conductors circulava amb la targeta de tacògraf d'una persona morta.
3: El titular de la targeta era el pare del responsable de la companyia, que havia mort 9 mesos enrere. D'aquesta manera no es registrava la jornada real de feina. L'empresa es dedicava a fer transports escolars, entre d'altres. Per aquest cas, Comissions Obreres ha formalitzat una denúncia davant la Inspecció de Treball. Joan Riba, portaveu del sindicat.
7: Aquesta pràctica feia que els conductors realitzessin jornades maratonianes i la qual cosa ha tingut com a conseqüència directa posar en perill a multitud d'escolars, d'usuaris i de vianants.
1: Els editors de llibres es reuneixen des d'avui fins al 2 d'octubre a la Fira Gran Via de Barcelona, en el mar del Líber.
3: S'espera que més de 9.000 professionals de 19 països participin en aquesta Fira Internacional del Llibre, on el sector reuneix per negociar els drets d'obres i les seves traduccions. Hi ha més de 600 reunions programades.
1: Tot això més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Gràcies, Anna. Ara, la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Quins problemes està provocant la pluja? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
8: Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes. Aquestes pluges han tallat diverses vies de l'àrea metropolitana de Barcelona i també la Ronda de Dalt de Barcelona. Algunes d'aquestes vies van millorant, però, per exemple, la Ronda de Dalt continua tallada, de fet, en tots dos sentits de la marxa. En sentit Besòs està tallada la zona de Vall d'Aura. Ja tenim cua des de l'altura d'Esplugues de Llobregat en aquesta Ronda de Dalt molt plena, tallada, com us dèiem, en sentit Besòs. però també en sentit Llobregat, ha estat tallada la via res just a l'inici a la zona de Meridiana, en aquest cas en sentit Llobregat, aquesta ronda de dalt encara complicada. Això afecta les vies que enllacen amb un nus de la Trinitat, per exemple, Pol de Nord, vivint amb aturades ja des del túnel de Santa Coloma o el darrer tram de l'autopista C33 entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes. C58, aquí a Montcada i Reixac, tenim dos carrils tallats al trànsit, també per inundacions, entre tensions d'un parell de quilòmetres d'entrada a Barcelona ja des de Ripollet. I també parlem de volum de trànsit a vies com l'AP7, per exemple, entre Santa Perpètua, Cerdanyola del Vallès, sentit sud, sentit Tarragona. Acabem parlant de l'accident que teníem a l'AP7 a la zona de l'Ampolla. Ja tenim oberta aquesta autopista AP7 en sentit nord, però encara hi ha aturades també de 5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7, com us dèiem, a l'Ampolla, sentit nord. L'autopista ja està del tot oberta, però encara hi ha aturades destacades. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I quina és la previsió del temps d'aquest episodi de pluges per les pròximes hores? Saemet, Jordi Oriós.
9: Durant les pròximes hores a Catalunya, el temps més inestable està més retirat cap a la meitat oriental, especialment als prelitorals i litorals de Barcelona i Girona, però encara es podran donar ruixats acompanyats de tempesta durant la tarda, amb acumulats de més de 150 litres per metre quadrat durant 3 o 6 hores a aquestes zones, i atenció també a les ratxes molt fortes de vent que poden donar-se i podrien assolir puntualment els 70 km per hora a més de calamar-se petit. A Barcelona la situació es preveu més tranquil·la a partir de les 6 de la tarda i a Girona més cap a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen de forma notable a punts de Lleida. Avui s'esperen màximes de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Demà continuarà el cel ennuvolat, no se'n va la inestabilitat del tot de Catalunya, encara amb probabilitat de precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta, però en general s'esperen més febles que les d'avui. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens i les mínimes amb canvis lleugers. A partir del dijous, les temperatures començaran una tendència descendent i cap al cap de setmana podria arribar més inestabilitat, especialment el divendres i el dissabte.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Pendents d'aquesta hora de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on es donaran els detalls dels dos decrets que s'han aprovat per donar resposta a la crisi habitacional que es viu ja des de fa anys a Espanya. Fa uns dies vam parlar amb representants del Sindicat de Llogateres, però avui volem posar el focus en l'altra banda, els propietaris. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, una entitat privada que representa i dona servei a persones propietàries d'habitatge i patrimonis immobiliaris. Molt bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
1: Avui s'han aprovat dos decrets del Consell de Ministres per garantir el dret a l'habitatge. A falta, òbviament, de conèixer els detalls, un dels decrets inclou la regulació del lloguer de temporada i habitacions. Com reben aquesta mesura?
10: Bé, com us he dit, estem pendents de la roda de premsa i, de fet, de llegir definitivament quin és el contingut. Dependrà, la nostra opinió, normalment serà subjecte, el contingut específic de la norma. Però el que estem veient és que, clar, l'aplicació que es pugui fer també dependrà de les diferents autonomies. Per exemple, aquí a Catalunya, que estem en zona de mercat residencial tensionat, tenim una normativa vigent diferent a la de Madrid, que no està aplicant la zona de mercat residencial tensionat, no? Llavors, aquesta normativa és complexa d'aplicar perquè, en definitiva, també pot dependre, i molt, sobretot amb el que es refereix a la regulació de preus, amb el que està vinculat a les declaracions de zona de mercat residencial tensionat. Jo no sabem com han solucionat aquesta qüestió. Per tant, ens és difícil poder opinar-se en aquelles preguntes que s'han de contestar un cop un s'ha llegit amb molta cura el text.
1: De totes maneres, parlant del lloguer de temporada, per exemple, a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya està al carrer Roc Boronat de Barcelona, al barri del Poble Nou. Jo he fet, per exemple, una recerca fa una estona de pisos de lloguer aquí en un portal immobiliari molt conegut, i dels 66 disponibles que sortien, 51 eren lloguer de temporada. És a dir, la falta de regulació en aquest camp o una regulació potser insuficient està expulsant la gent de ciutats com aquesta?
10: No, el que està expulsant la gent és la falta d'habitatge. El problema és que, o la qüestió és que fa 4 anys teníem molts habitatges en lloguer, si miràvem les webs tenien disponibilitat i podíem escollir, i en aquests moments no tenim oferta. La poca oferta que hi ha, sí que és veritat que en molts casos es concentra en amb habitatge temporal, però 51 habitatges a la zona de Poblenou és realment escassa oferta. A més, és un barri que per la seva idiosincràsia necessita de lloguer temporal, perquè és un barri on hi ve a treballar molta gent de fora, és un barri que i la ciutat en si ha de donar servei també a tota aquesta població flotant, perquè ells necessiten aquest tipus d'habitatge. Per tant, no podem obviar que som una ciutat cosmopolita i que necessitem donar allotjament a aquesta aquest tipus de població flotant, igual que quan nosaltres marxem a altres ciutats per feina o per altres qüestions, necessitem aquest tipus d'habitatge. Això no ho podem evitar i la ciutat, com a infraestructura, ha de tenir aquest servei.
1: Quines mesures, llavors, veurien vostès urgents i necessàries en aquesta matèria d'habitatge? És a dir, quines lleis servirien, segons vostès, per pal·liar la crisi actual d'habitatge? Més enllà del que deia de més pisos.
10: És que no n'hi ha una altra. Aviam, no hi ha una altra solució que posar més pisos al mercat. I per posar més pisos al mercat és que es necessita un pacte nacional per l'habitatge, cosa que sembla que no està en perspectiva. Si no tenim clar que el que necessitem és donar solució habitacional a totes aquestes noves llars que s'estan creant i per fer-ho necessitem més habitatges, si no posem fil a l'agulla, és impossible solucionar el problema. Fixi's que totes aquestes mesures que estan sobre la taula no creen més habitatge. Regulen l'ús del que tenim. És a dir, seleccionem qui es queda a l'habitatge i qui es queda fora. Per exemple, si diem els lloguers indefinits, molt bé, estem decidint que qui té un lloguer està dintre del mercat i qui no té un lloguer està fora del mercat. I, a més, estem decidint que amb tota aquesta regulació estem fent fora els inversors, amb la qual pocs inversors compraran pisos per llogar. Per tant, estem deixant sistemàticament fora del mercat de lloguer aquesta gent nova que ha entrat i no té contracte. Això és el que decideix aquesta norma.
1: Vostè parlava...
10: Però no és el que necessitem. El que necessitem són més habitatges perquè aquests que estan fora puguin entrar.
1: Vostè parlava ara de que faria falta un pacte nacional d'habitatge. Espanya té una visió molt curtplacista a nivell d'habitatge, perquè, per exemple, hi ha ciutats d'Europa com Viena, Àustria, que tenen una política d'habitatge, sobretot d'habitatge, protegit des de fa més de 100 anys, i és igual qui governi, és com una cosa sagrada. Aquí faltaria això?
10: Bueno, aquí ja l'hem tingut i ja es va fer habitatge protegit i existeix aquest habitatge protegit. El problema és que la conjuntura ha canviat en els darrers anys i no ha canviat només a Espanya, també ha canviat a Àustria i ha canviat a Alemanya. Hi ha hagut un creixement demogràfic importantíssim i, per contra, des de la crisi financera del 2008, les ciutats no han crescut, no s'ha construït suficient i això ha desestructurat el mercat. Viena, en aquests moments, també té problemes d'habitatge, perquè l'estoc que té no és suficient per absorbir el creixement. I passa a Viena, i passa als Països Baixos, i passa a Alemanya, i passa a Espanya. El problema és que les grans ciutats estan creixent per sobre de les seves possibilitats. I el problema de l'habitatge s'ha explosionat en els darrers anys sense que els polítics hagin pogut preveure les conseqüències d'aquesta explosió demogràfica i concentració demogràfica en les grans ciutats. Llavors, aquestes solucions a curt termini, aquests parxes que proponen els sindicats de llogateres i això no serveix de res perquè no són polítiques estructurals de llarg termini.
1: El cas de la Mari Carme, la dona de 87 anys de zona de Madrid, del pis on havia viscut més de 70 anys, és el cas que ha tornat a posar la crisi de l'habitatge al centre del debat. Fa unes hores sabíem que s'ha arribat a un pacte perquè pugui tornar, si vol, més enllà de si el desnonament amb la llei a la mà és legal. Si no fos legal, òbviament no s'hauria executat. És ètic fer fora de la seva casa i en la recta final de la seva vida una persona que porta 7 dècades allà i que sempre ha pagat el lloguer?
10: Bé, és una situació que es pot donar i s'ha donat. El que passa és que hauríem de tenir previsió per veure com ho solucionem. No necessàriament la solució passa perquè aquesta senyora es quedi en un pis com el que té, on pot viure una família i ocupar-la en comptes d'una persona a 4 persones, ella pot tenir una altra solució habitacional que potser és més convenient des del punt de vista social, fins i tot, perquè suposa una millor redistribució del parc immobiliari de la ciutat de Madrid. Llavors, jo, en aquest cas, jo crec que s'ha fet un tractament molt populista del tema i s'ha esperat a tenir la foto. De fet, aquest cas ja era molt conegut perquè ha tingut un procediment judicial molt ampli i fins i tot una proposta de llei que va fer Sumar al desembre del 2025 ja es mencionava el cas Mari Carmen. O sigui, miri si hem tingut temps des del 2025 per solucionar-li el problema a la senyora Mari Carmen. El que passa que probablement ha interessat més fer-li la foto final, però no solucionar-li el problema.
1: Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. L'emplacem a tornar a parlar un altre dia quan coneguem ja més detalls d'aquests dos decrets que s'han aprovat avui en el Consell de Ministres. I gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Edició migdia.
1: Són 2:15. Moment ja pels esports. Marc Gallup, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Esports.
11: Diversos jugadors del Barça i catalans tenen compromisos avui amb les seves seleccions, especialment en el partit que disputarà aquest vespre la selecció espanyola Sevilla contra Croàcia, corresponent a la Lliga de les Nacions. De seguida en parlem també de Rafinha, que estava jugant i l'han substituït parlant de problemes musculars. De seguida ens ho expliquen. En un dimarts on també juga el Barça de bàsquet i en el seu segon partit d'Eurolliga, la pista del Dubai de Xavi Pascual, precisament. I el d'handbol en un partit intranscendent del Mundial de Clubs d'Egipte, perquè l'equip blaugrana ja està classificat per la final. Aquestes i d'altres qüestions a continuació. Comencem. I el que dèiem, el gruix de jugadors del Barça i catalan jugaran amb la selecció espanyola aquest vespre, però estava jugant ara mateix, no sabem si ha acabat ja el partit o no, en Brasil, el capità blaugrana Rafinha, a Austràlia, en partit amistós, ha estat substituït al descans. Sembla que parlen d'algunes molèsties musculars. Germà García, bona tarda.
12: Bona tarda, Marga. Doncs sí, no ha acabat el partit encara. Ens estem apropant al minut 30, a la mitja hora de la segona part. Guanya Brasil per 3-2. Rafinha ha jugat tota la primera meitat, ha marcat un gol de penal, a més a més. S'ha arribat al descans amb empat a 2. Ara fa 3 minuts que acaba de marcar el 3-2 Brasil en un partit molt gris de l'equip d'Ancelotti. Acaba de marcar Bruno Guimarães. Rafinha ha estat substituït en el descans. En principi, ell ja havia pactat amb Carlo Ancelotti jugar menys temps, no jugar els 90 minuts en el partit d'avui. Uh-huh. I tots pensàvem que raonava precisament això que havia pactat amb Ancelotti, de jugar només mitja part. Doncs bé, la Confederació Brasilera de Futbol està anunciant en aquests moments que podria tenir unes molèsties a la cuixa dreta. No parla de l'abast, de si és lesió o no. El cas és que ha estat substituït per Endrich, el jugador del Real Madrid cedit a l'Olímpic de Lió, i d'aquesta manera doncs estem pendents de saber què és el que passa amb Rafinha, perquè cal recordar que després d'Austràlia la selecció canarinha se'n va cap a la Índia a jugar un altre parell de partits que té previstos. Veurem si Rafinha la cosa va més i torna a Barcelona, o bé decideixen que continuï perquè no és lesió com a tal la Confederació Brasilera de Futbol. Dic que Rafinha ha marcat el 2-2 de penal, pràcticament a les acaballes de la primera meitat. És el 9è gol que marca en Brasil. No falla un penal, fixa't, des de l'any 2017. Fan 9 anys. Amb totes les competicions, comptant el Leeds United, el Barça, la selecció de Brasil, n'ha llançat 23, n'ha marcat 22 i només va fallar un fa molts anys ja. Per tant, és tot una assegurança.
1: Una garantia,
12: tenia Rafinha. Una garantia total i absoluta. El cas és que estem pendents de
1: sí,
12: Rafinha. Són 10 els jugadors del Barça que juguen en el dia d'avui. Els altres, el gruix, sobretot, com bé deies, està amb la selecció espanyola. Veurem si avui són titulars Fermín i Pedri. Sembla que apunten a titulars. També estan Cubarsí, Rodri, Dani Olmo i Lamine Yamal, sense oblidar-nos que el porter de Croàcia és Dominik Livakovic. Per tant, són 7 els jugadors del Barça que podrien jugar al Sánchez Pizjuán avui a partir de 9:15, partit de la Nations League contra Croàcia, més els 4 catalans que també hi ha en aquest grup. El que no hi serà és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, perquè ha estat descartat per Luis de la Fuente en el matí d'avui. Un Luis de la Fuente que en les últimes hores ha parlat també de l'absència d'Eric García i ho deia en aquests termes.
13: Sí, seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero porque todos hubiéramos asumido entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Pero como no teníamos la certeza de que ni siquiera, para hoy no, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones, y de cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena.
12: Doncs recordar que també juga Anthony Gordon a partir de 9:15 a Praga, en el Txec i a Anglaterra, i que també ho farà Hamza Abdelkarim en partit de la Copa d'Àfrica, segona jornada que jugarà a Egipte, la seva selecció, contra Sudan, a Sudan del Sud.
11: Doncs això a nivell purament esportiu, però hem de parlar també de tema judicial, germà.
12: Sí, perquè a nivell judicial ahir van conèixer la data de l'acte de conciliació entre el Barça i Florentino Pérez per la demanda presentada pels serveis jurídics del club contra el president madridista per un delicte de calúmnies i greus acusacions de compra d'àrbitres que va dir Florentino Pérez en una roda de premsa i l'escoltem el passat mes de juny. Ho deia així.
14: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
12: Doncs per aquest motiu serà el proper 25 de novembre a la sala de vistes del jutjat Suïdos de Madrid, acollint-se a l'article 205 del Codi Penal. El Barça vol que Florentino Pérez es retracti d'aquestes manifestacions i, si no ho fes o no es presentés aquest acte de conciliació, el Barça interposarà una querella criminal.
11: Doncs veurem com continua, com acaba aquest afer d'aquelles famoses declaracions del mes de juny de Florentino que acabem d'escoltar. Gràcies, Germà. Bona tarda. Estarem molt pendents de Rafinha.
12: Sí, sí, de moment mitja hora de partit, Austràlia 2, Brasil 3.
11: Doncs així estan les coses. Gràcies, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Mentretant, el Barça femení que ha viatjat a Roma, on demà juga en partit de la segona jornada de la Champions. Les de Pere Romeu viatgen amb René Van Asten com a principal novetat a la convocatòria. La central neerlandesa, Raúl d'Altamèdica, té aquest mateix matí, després de superar una lesió al recte de la cama dreta que l'ha mantingut de baixa les darreres 3 setmanes. També hi serà Aitana Bonmatí, que ja va reaparèixer uns minuts en l'últim partit de Lliga davant el Logroño. L'equip s'entrenarà aquesta tarda a la capital italiana i abans podrem escoltar les impressions del tècnic Pere Romeu i la jugadora Carla Julià en roda de premsa. Recordem que el partit és demà a partir de 6:45 de la tarda a l'estadi Trefontane, la seu habitual del conjunt romà. D'altra banda, la seleccionadora femenina de futbol, Sonia Bermúdez, ha facilitat aquest matí la llista de convocades pel doble amistós d'octubre davant els Estats Units amb 6 jugadores del Barça, Catacoll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Vicky López, Claudia Pina i Clara Serra Jordi i l'absència d'Aitana Bonmatí. L'escoltem a Sonia.
15: El otro día ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
11: També hi ha altres 3 catalanes, Alexia Putellas, Ona Batlle i Laia Codina. En aquesta eliminatòria, Espanya ja està classificada per al Mundial de Brasil i comença a preparar aquesta cita en aquests partits divendres, dia 10, i el dimarts, dia 13, enfront als Estats Units. I parlem de bàsquet perquè el Barça juga aquesta tarda a les 6 a Dubai en partit de la segona jornada de l'Eurolliga i en un important component emotiu perquè el tècnic rival és Xavi Pascual. Josep Capel, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda. Això mateix. Un intercanvi de tècnics perquè recordem que Seculis també va dirigir el Dubai al final de la passada temporada on va aconseguir

0: percentatge elevat que encaixem a prop de la cistella. És un aspecte que hem de millorar molt.
1: So this is something that we need to improve a lot.
2: També va parlar Xavi Pascual precisament de l'intercanvi de banquetes. Explicava que no creia que fos tan important, sobretot tenint en compte que arriben a banquetes noves i que han fet molts canvis. El Barça, 11 fitxatges, el Dubai, ni més ni menys que 8. Això deia l'ex-tècnic blaugrana.
3: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos, amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
2: Segona jornada d'Eurolliga, Marga, la primera, recordem, tots dos van guanyar, el Barça davant de l'Efes, Dubai davant del Real Madrid, el partit d'avui a partir de les 6 de la tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: I demà és l'Unix Girona que jugarà la competició europea en partit de la prèvia de l'Eurolliga, cara i creu per accedir a la lligueta de la màxima competició continental. Jugarà enfront l'Emblak Konut Turk. Per parlar-ne, saludem una de les noves jugadores de l'Uni, Marta García, bona tarda.
5: Hola, què tal?
4: Doncs molt bé, encantada de parlar amb tu, una de les jugadores noves i amb molta projecció d'aquest Uni Girona que inicia doncs, ara mateix la nova temporada amb dimecres partit europeu i el cap de setmana ja que torna la Lliga femenina. Per tant, una apassionant aventura esperem i també per ella. Marta, d'entrada, com estàs? Com et va per Girona?
5: Pues la verdad que muy bien, no me puedo quejar. O sea, bueno, pues la ciudad me gusta, con mis compañeras también estoy contenta. Al final he hecho una adaptación y estoy intentando pues hacer todo lo que me piden en pista. La verdad que me encuentro bien, con ganas.
4: Con ganas. Ganes de que tot comenci, ja ens entén, ella és sevillana, tu ets de Sevilla, oi que sí, Marta?
5: Efectivamente.
4: De Sevilla, però entens perfectament el català. A més, has estat a Mallorca, no? Per tant, ja familiaritzada d'alguna
5: sí.
4: forma.
5: Sí, también estuve 4 años en Barcelona en el siglo XXI, entonces por eso lo llevo bien.
4: Clar, és cert que et vas formar també al segle XXI, per tant ho portes perfectament. Deia que amb ganes de començar, però això comença ja mateix. No sé què hi ha, més il·lusió, més nervis, perquè a més canvies de categoria.
5: Sí, la verdad que, hombre, el paso es un gran paso hacia adelante, ¿no? Mm. Pero yo lo afronto con bastante ilusión, ¿no? Es un paso grande en mi carrera deportiva, pero yo creo que iría bien, yo confío en el equipo.
4: Està clar que és una gran passa i que jugar a Europa, doncs, són paraules majors. Però ja d'entrada, en aquests dies, en aquesta pretemporada, amb un Uni Girona que ha tingut diverses incorporacions, has notat aquesta diferència entre venir de la Lliga de Segona Divisió, diguéssim, al que és la màxima categoria?
5: Claro, al final el cambio es brutal, ¿no? El nivel de las jugadoras, pero al final es como todo, es acostumbrarse, adaptarse y bueno, yo creo que llegaré a estar al nivel.
4: I ara el que dèiem, dimecres i ja mateix el partit de prèvia de l'Eurolliga, el que vol l'Uni lògicament és ja entrar a la lligueta, jugueu contra l'Emak Konut de Turquia. Què ens pots dir d'aquest partit i què n'esperes?
5: Básicamente también centrarnos en nosotras, ¿no? En nuestra defensa, en nuestro juego, en que nuestro ataque parte de nuestra defensa y en tirar para adelante.
4: Després de l'Eurolliga ve la Lliga el proper cap de setmana, comenceu amb l'Estudiantes, dissabte dia 3. La Lliga és el dia a dia, ¿no? Suposo que amb ganes de començar-la.
5: Claro, sí, y además aquí todo el mundo es súper ambicioso, ¿no? O sea, ganas de Euroliga, ganas de empezar, ganas de todo.
4: I què ens pots dir de tu mateixa? Què és el que pots aportar? Dèiem que vens amb moltíssima projecció des de baix, ets molt jove. Què és el que pots aportar realment a l'Uni Girona?
5: Bueno, realmente yo creo que una de mis mayores virtudes es que soy una chica fuerte, ¿no? En pintura me gusta jugar sobre todo espaldas al aro. Yo creo que en eso, en rebote, en poner buenos bloqueos, diría que es un poco lo que mejor se me da.
4: Uh-huh. I ja per acabar, Marta, pel que fa a l'equip, és a dir, hi ha novetats, hi ha jugadores que ja hi eren, algunes han marxat. Com està funcionant aquest bloc i com us esteu trobant entre totes vosaltres, que lògicament doncs, no devies conèixer moltes?
5: Claro, es verdad que estamos trabajando en ello. Al final, como tú has dicho, algunas compañeras llevan aquí un mes, pero algunas compañeras llevan 3 días y otras 2 semanas, ¿no? Al final creo que es complejo y un poco, pues eso, difícil, ¿no? El intentar conocernos, al final estamos en un proceso y es una adaptación y llegará el momento en el que sin mirarnos sepamos lo que quiere la otra, en qué, dónde quiere el balón, pero bueno, intentaremos estar en nuestro mejor nivel para el miércoles. Primera cita importante.
4: Parta, muchísima sort.

0: no només per aquests primers partits, sinó per tota la temporada, també per la teva adaptació a l'equip i a Girona, i que siguis molt feliç. Gràcies, Marta.
1: Muchas gracias.
0: I en handbol, el Barça juga en una estona a Egipte al partit de la darrera jornada de la fase de grups al Mundial de Clubs, ja intranscendent. Dani Esclusa, bona tarda.
2: Bona tarda, Marga. Doncs sí, un partit que bàsicament pot servir als Blaugrana per preparar la final que disputaran el pròxim dijous contra el Veszprém. El rival d'avui, el Montada del Marroc, és clarament l'equip més dèbil del grup. No ha guanyat cap partit i porta una diferència de gols de menys 40. Per tant, evidentment, no serà una prova de nivell real per als de Carlos Ortega de cara a aquesta final contra el conjunt hongarès, però sí que pot servir per mantenir alta l'activació dels jugadors.
3: Molta il·lusió. L'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
2: I aquest que escoltàvem és Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, que debutarà demà a l'EHFA European League, la segona màxima competició continental, i ho farà contra un dels favorits per guanyar aquesta competició, el Flensburg Alemany. El partit es disputarà demà a 6:45 de la tarda a la ciutat de Flensburg.
0: Gràcies, Dani. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs amb en vol acabem avui els esports. Molt bona tarda. Sí.

0: Costa del Sol sigue bramando, se ha convertido en el epicentro de un terremoto social que mueve ya sindicatos y activistas en otros puntos de España. Este movimiento no se acaba, la indignación va más después de conocerse la fórmula que va a emplear el gobierno para el decreto Mari Carmen, en partes y votado este mismo viernes. Los detalles los está dando ahora mismo Las Dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
2: Y también la agilización de los expedientes, tanto de los
0: lo
2: mayores...
0: El contenido está explicando ahora mismo el gobierno en el Consejo de Ministros esas medidas, Consejo de Ministros, que está sonando en este momento en directo, vamos a escucharlos.
2: Es una ciudad autónoma de Ceuta y seguimos analizando si fuera preciso modificaciones legislativas, si así fueran necesarias para poder aligerar también los plazos al respecto. Algunas cuestiones. Este fin de semana hemos habilitado 63 nuevas plazas en uno de los espacios, en este caso en la hípica para mujeres, coordinado también desde el Ministerio de Igualdad, se hizo el fin de semana pasado, y en los próximos días habilitaremos 450 plazas también para mujeres en otro de los espacios que está en el Real Decreto que
0: no
2: es
0: cambio. Oigo nada.
2: En el día de hoy se
0: no
2: ha procedido
0: un
2: mecanismo que es el que ha planteado la Fuerza y Grupos de Seguridad.
3: Bueno, están escuchando sonido en directo del Consejo de Ministros. Parece que tenemos algunos problemas para escuchar a nuestros compañeros desde la Puerta del Sol. En cualquier caso, el Gobierno está presentando ese decreto de vivienda. Vamos al contenido, después a las fórmulas y a las formas. Sobre el contenido, el Gobierno ha aprobado dos decretos, como decimos, en el Consejo de Ministros. Uno que renueva de forma automática los contratos de alquiler. El otro más variado, con medidas que incluyen la protección de los vulnerables frente a los desahucios, lo que comprometió el presidente. No más casos, Mari Carmen. Blanca Pascual, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Efectivamente, en un decreto se incluye la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Se amplía hasta 2030, dos años más que la primera propuesta del borrador que conocíamos ayer. Y aparece el alquiler de habitaciones, que también se había quedado ayer fuera. Se prorrogan dos años los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 y la congelación de las rentas de las actualizaciones anuales al 2% hasta finales del 2027. Es una medida que estuvo vigente tras la guerra de Ucrania, cuando se disparó la inflación. Se regula el alquiler de temporada para evitar fraudes, se eleva el IVA de los pisos turísticos y se prohíbe a los fondos buitres la compra de viviendas con fines especulativos, entre otras cuestiones. Y el otro decreto se centra en la renovación automática de los contratos. Supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato, y si no lo hace, que tenga que indemnizar a la arrendatario, al inquilino. Era una de las exigencias del sindicato de inquilinas.
3: Dos decretos y dos imágenes ahora mismo, la de la rueda de prensa tras el Consejo con la parte socialista del Gobierno y la del Ministerio de Trabajo, donde comparecen en paralelo los cinco ministros de Sumar. Vamos a empezar en Moncloa. Sandra Gallardo, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, dos decretos, dos votaciones y, como decías, dos ruedas de prensa. La de Moncloa, que ya está en marcha ahora hablando de Ceuta, y en paralelo esa de los ministros de Sumar contraprogramando en el Ministerio de Trabajo. Es la prueba de la complejidad de este asunto. No olvidemos que estas medidas llegan después de tres intentos fallidos en el Congreso. Al calor del desalojo de Mari Carmen y de la movilización social, la coalición ha dado un acelerón tratando en caliente de conseguir esos apoyos que se han resistido hasta el momento. Contentar a Junts y a Podemos, a la vez responder a las exigencias de Sumar sin tensionar en exceso al Gobierno. Ese difícil equilibrio ha llevado la negociación al extremo hasta el último minuto. El Consejo de Ministros ha empezado tarde en un primer momento, sin los ministros de Sumar. Finalmente se ha desbloqueado troceando el decreto en dos, dejando por un lado, lo explicaba Blanca, los desahucios y la prórroga de alquileres, y por otro la renovación automática de los contratos. Es uno de los puntos de fricción. En Moncloa hay dudas sobre su convalidación, pero quieren que la ola de movilizaciones juegue a su favor. Meten presión a los grupos para no perder ese impulso. Han pedido al Congreso un pleno de urgencia este viernes.
3: Sumar, que ha presionado hasta último momento para incluir sus reivindicaciones, marcando perfil propio dentro de la coalición. Como decimos, sus cinco ministros comparecen desde el Ministerio de Trabajo. Ahí está Mar Lupión, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. A punto de comenzar esa rueda de prensa en la que los cinco ministros de Sumar escenifican esa visibilidad que no han podido tener en la comparecencia en Moncloa, con un fondo azul en el que podemos leer artículo 47 por el derecho a vivienda. Se espera una comparecencia en la que saquen pecho, se feliciten por conseguir que sus peticiones, sus reivindicaciones se incluyan en el texto final. Hablamos de un decreto, de un tema, el de la vivienda, muy relevante para Sumar, y más en un curso político con convocatorias electorales a la vista. No quiere querían renunciar a esa foto, a marcar el perfil propio, y de ahí esta rueda de prensa que está a punto de comenzar aquí en el Ministerio de Trabajo.
3: Esto en los despachos, mientras en la acampada de Sol la decisión de partir las medidas en dos decretos ha sentado mal. El sindicato de inquilinas dice que es una vergüenza y llaman a más movilizaciones. Elena Nieva, buenas tardes.
7: Buenas tardes, eso es, no ha sentado nada bien, no les ha hecho nada de gracia. Estas han sido sus primeras reacciones, están indignados porque dicen que quieren estudiar más en profundidad esos dos reales decretos, esos textos que quieren leerlos para poder dar una valoración mucho más profunda y exhaustiva. En cualquier caso, lo que no quieren es un decreto farsa, quieren el decreto Mari Carmen y que no se les cambie ni una sola coma. Vamos a escuchar a Valeria Racu, que es la portavoz del sindicato de inquilinos.
8: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, donde se incluya todo lo que necesitamos como primer paso para avanzar hacia sacar la vivienda del mercado y que la vivienda sea de verdad un derecho, como dice nuestra Constitución, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
7: Como decía Rosa, se han vuelto a llamar a la movilización social por toda España, han logrado echar un pulso al gobierno y van a convocar movilizaciones por todas las ciudades este fin de semana. De momento, la acampada en Sol se queda, pese a ese requerimiento de la Comunidad de Madrid a la delegación del gobierno de desalojar Sol en 48 horas.
3: Ese es el ultimátum que ha dado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, al gobierno. Le escuchamos.
9: Acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del gobierno para que en el plazo máximo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol.
3: Y además del doble decreto de vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado en paralelo nuevas ayudas a la energía, la otra partida que complica cada vez más muchas vidas. Prorroga los descuentos a los carburantes en las gasolineras y limita la subida de la tarifa regulada del gas natural. Cristina Ganuza, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Con la revisión automática, la factura del gas se dispararía un 45% justo en el arranque del otoño, pero para evitar ese subidón, el gobierno pone un tope, limita a un 15% el incremento de la tarifa regulada del gas a la que están acogidos casi un 40% de los consumidores. El Ejecutivo recupera así una medida que ya adoptó tras la guerra de Ucrania y topa también el precio de la bombona de butano, que no podrá superar los 19,55 euros. Además, extiende los descuentos a la gasolina y al diésel. En octubre, la rebaja al repostar volvería a ser de 20 céntimos por litro e iría reduciéndose progresivamente hasta diciembre, salvo que los precios de la energía vuelvan a dispararse. En unos minutos tendremos todos los detalles también sobre las ayudas para los sectores más afectados como la agricultura y el transporte.
3: Precisamente han sido los precios de los carburantes por la guerra en Oriente Medio los que han llevado a la inflación al 4,9% este mes. Es la tasa más alta desde 2023 y un salto de 6 décimas desde agosto. Lo siguiente nos lleva a Málaga con una pésima noticia. Ha muerto la mujer que llevaba hospitalizada varios días, estrangulada por su pareja delante de su hija, Laura García.
11: Y lleva de 35 años, es la séptima víctima mortal de violencia machista en Málaga en lo que va de año, la duodécima de Andalucía. Fue su hija de 12 años la que avisó al 112 de que su madre estaba siendo agredida en una vivienda de la barriada de los Pinares de San Antón de la capital malagueña por su padre, que luego se quitó la vida ahorcándose. La mujer no pudo superar las heridas que le causó su marido al estrangularla después de haber estado hospitalizada durante varios días. Ni víctima ni agresor, ambos de origen lituano, estaban en el sistema Biogen. La pareja tenía además otro hijo menor de edad.
3: Con ella son 41 las mujeres asesinadas en este 2016. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. Y ojo también hoy a las lluvias en Cataluña. La Generalitat ha enviado una alerta por riesgo de inundaciones. El río Anoia está a punto de desbordarse. Barcelona, Clara Ontaño, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Hasta las 8 de la tarde hay alerta de lluvias en Cataluña, en la zona del litoral y prelitoral, de riesgo 4 sobre 6. El peligro es que pueden ser torrenciales. Ya han caído cerca de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.
13: Però encara el que és en la zona nord, entre el Maresme, la Selva, també el Baix...
12: Una tormenta que se desplaza de sur hasta norte, según Ima Soler, exdirectora de Protección Civil. En las próximas horas el grueso de la tormenta estará en el Maresme, el Empordà y Girona. Por ahora no se tiene que lamentar ningún daño personal, aunque el teléfono de emergencias ha recibido 600 llamadas, la mayoría por inundaciones en el área metropolitana de Barcelona. Se ha cortado el tráfico en la Ronda de Dalt, una de las arterias de la ciudad, y ha entrado agua en algunas estaciones de metro.
3: Y en los deportes, Fernando Alonso ya ha decidido su futuro. Alex Pita, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la noticia acaba con meses de duda. Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 al menos un año más. Ya deja entrever que puede durar más de un año. Cumplirá su 24ª temporada y continuará junto a Lance Stroll. Cumplirá 46 años en la Fórmula 1. Y también pendientes de Rafinha, se acaba de lesionar con Brasil. Vamos a ver el alcance, a ver si dentro de un ratito sabemos hasta dónde llega.
3: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de su comunidad.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
15: Molt bona tarda, comencem pendents d'aquest dimarts plujós. Aquest matí ha plogut amb força a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat i ara es desplaça cap a les comarques gironines. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana màxima precaució.
16: Evitar tots aquells moviments, trasllats que no siguin absolutament necessaris i que, per tant, tinguem també aquesta cultura de l'autoprotecció.
15: De seguida veiem com està afectant a la circulació i també la previsió per les properes hores. Abans hem de mirar a Madrid. El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per fer front a la crisi de l'habitatge. El primer inclou l'ampliació fins al 2030 de la protecció davant els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions o la prohibició de que els fons voltor no puguin comprar fins al 2028. També la pròrroga de dos anys dels contractes que ja estan en vigor i que finalitzaran abans del 31 de desembre del 2028. Escoltem ara en directe la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
17: Tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
15: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui avui ha estat a Terrassa, creu que aquestes mesures no serviran per solucionar la crisi de l'habitatge.
18: No va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
15: Precisament l'habitatge serà un dels temes que centrarà aquesta tarda al debat de política general al Parlament de Catalunya. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Anem a veure en primer lloc com se circula a aquesta hora, si la pluja o no està provocant dificultats. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
19: Hola, bona tarda. Després d'una jornada complicada avui per la pluja en aquesta xarxa viària, sembla que de mica en mica millora la circulació. Hem de dir, per exemple, que la Ronda de Dalt ja està oberta al trànsit, però encara hi ha aturades importants en sentit Besòs, gairebé des d'Esplugues de Llobregat fins a Valldaura. Per tant, Ronda de Dalt, com dèiem, oberta, però encara amb aturades molt importants anant cap al nus de la Trinitat. A la P7, a causa d'unes inundacions, només a un carril obert a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en direcció sud, i per rebre retencions de més de 10 quilòmetres entre Mollet i Cerdanyola del Vallès, això a la P7, com us dèiem, en sentit de sud. I també parlem encara de problemes a la C58, amb aturades d'uns 5 quilòmetres des de la zona de Badia del Vallès fins a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
15: I repassem ara quina és la previsió del temps per les properes hores amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola, Sergi Loras.
20: Dimarts ha marcat paraiguats i tempestes amb molt aparell elèctric. La línia de precipitacions ha deixat patacs d'aigua importants entre el Camp de Tarragona, el Garraf i l'Alt Penedès. Al litoral i prelitoral de Barcelona, la tempesta s'ha estancat durant hores, deixant registres de més de 100 litres per metre quadrat a indrets com Sant Pere de Riudebitlles o a Sant Pau d'Ordal. Amb intensitats torrencials de més de 50 litres en només 30 minuts a l'Observatori Fabra de Barcelona. Molta aigua en poca estona que ha fet créixer sobtadament rius com el Llobregat, el Besòs i l'Anoia, el cabal del qual s'ha multiplicat per més de 100. De cara a les properes hores, les tempestes es desplaçaran cap al nord-est de Catalunya, afectant sobretot el nord de Barcelona i les comarques de Girona, on es mantenen els avisos per intensitats torrencials de 60 litres en una hora i per acumulacions de 150 litres en 3 hores. En canvi, a l'oest i al sud s'obriran clarianes amb temperatures màximes que es mouran entre els 22 i els 27 graus.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
15: El govern central ha demanat al Congrés que aquest divendres se celebri un ple extraordinari per votar els dos decrets que ha aprovat avui el Consell de Ministres per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. El primer inclou, entre altres mesures, l'ampliació fins al 2030 de la protecció davant els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions o la pròrroga de 2 anys dels contractes que ja estan en vigor i que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028. L'altre decret inclou un dels punts més polèmics, la renovació automàtica dels lloguers, i no comptarà en principi amb el el suport de Junts. Anem fins al Congrés dels Diputats a Madrid per conèixer els detalls del que ens espera. Rosa Carreño, bona tarda.
0: Bona tarda. Si Junts diu que ha d'estudiar els 12 decrets que es votaran divendres, el primer inclou algunes mesures que els de Puigdemont havien rebutjat fins ara, com la pròrroga dels lloguers o la paralització dels desnonaments. A la negociació, Junts ha prioritzat que s'incloguin mesures de protecció al petit propietari que no agradaven, segons ha explicat Miriam Nogueras aquest matí a Televisió Espanyola, a les Esquerres.
21: Que no accepten esta protección al pequeño propietario. Es un real decreto que es diferente porque sí que incluye algunas de estas medidas que nosotros hemos propuesto, no todas, pero sí algunas, pero es verdad que ha incluido de nuevo ayer por la tarde esta parte de desprotección de nuevo al pequeño propietario.
0: Esquerra havia avisat a Moncloa que no podia negociar únicament amb Junts, que les seves propostes no serveixen per acabar amb l'especulació. El PSC demana sentit d'estat i Montse Mínguez no apunta als de Puigdemont, sinó al PP.
22: El Grupo Parlamentario Socialista tenemos los diputados que tenemos y pedimos altura de miras a todos los grupos parlamentarios porque la calle nos está esperando.
0: Els comuns celebren, això sí, que finalment s'hagi inclòs la congelació dels preus del lloguer durant 2 anys i que s'hagin prohibit els desnonaments fins 2030 o que es regulin els lloguers d'habitacions, propostes que havien portat al Congrés diverses vegades.
15: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha rebutjat el decret d'habitatge del govern en un acte amb empresaris aquest matí a Terrassa. El líder popular considera que el govern porta 8 anys amb un rumb equivocat en aquesta matèria i els considera, Toni Conde, culpables de la crisi.
23: Feijóo diu que l'executiu ha provocat la crisi d'habitatge durant els 8 anys de govern i assegura que no serà capaç de solucionar el problema ara en 5 minuts. Durant una trobada aquest matí amb la patronal Secot de Terrassa, el líder popular ha afirmat que el decret només busca allargar una legislatura estèril. Feijóo també ha denunciat que l'any passat va haver-hi 25.000 desnonaments i que altres casos com el de l'Olga, una dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet, no reben el mateix ressò mediàtic que el de la Mari Carmen.
18: I leí el caso d'una senyora que recordo que se llamaba Olga, que tenía 2 hijos, que fue desahuciada. No puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Nadie acampó por ella.
23: El president del PP ha acusat els que ara protesten contra els desnonaments d'haver fomentat les polítiques que els provoquen.
15: Precisament l'habitatge serà un dels temes que centrarà avui el debat de política general al Parlament de Catalunya. Salvador Illa se sotmet a l'examen de mig mandat, una intervenció en la qual exposarà les línies mestres de l'executiu d'aquí a finals de la legislatura. Palau de la Generalitat, Lorena Enns, bona tarda.
24: Bona tarda. Conscient que és la principal preocupació de la ciutadania, el president focalitzarà bona part del seu discurs d'aquesta tarda en l'habitatge. S'esperen anuncis en el marc d'ampliar la protecció a col·lectius vulnerables i també propostes en l'àmbit regulatori del mercat. El govern demana als grups una actitud constructiva. Assegura que escoltarà totes les propostes sense apriorisme. Sílvia Paneque, portaveu.
25: Incorporarem totes aquelles que vagin amb el sentit i objectiu de protecció dels catalans i catalanes, especialment d'aquelles famílies amb una situació de vulnerabilitat especial en l'àmbit de l'habitatge.
24: Una roda de premsa posterior al Consell Executiu que ha servit també per calibrar la temperatura d'aquelles iniciatives en l'àmbit de l'habitatge que el govern encara està cuinant. L'executiu veu factible limitar la compra especulativa malgrat l'informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries.
25: Estem treballant una proposta alternativa perquè tingui seguretat jurídica.
24: I assegura que la unitat antidesnonaments pactada amb els comuns podria posar-se en marxa ja a finals d'aquest o a principis de l'any vinent. L'habitatge serà una qüestió central, sí, però l'educació i les infraestructures també formaran part dels fronts oberts del govern. Els detalls a partir de les 4 de la tarda.
15: Els comuns exigeixen a Salvador Illa que activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i les sancions als incomplidors dels topalls als lloguers. El portaveu al Parlament és David Cid.
26: Fa un any i mig que el govern de la Generalitat té deures pendents perquè fa desnonaments i també li tornarem a situar que la llei s'ha de fer complir i que a Catalunya el govern de la Generalitat és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge. 12 sancions en 2 anys.
15: La CUP, per la seva banda, veu insuficients els decrets del PSOE i Sumar. Vol que Catalunya assoleixi competències plenes en habitatge i insta el Parlament a reclamar-ne el traspàs. Escoltem l'Aure Vega.
27: Nosaltres volem que el Parlament exigeixi les competències plenes en matèria d'habitatge, perquè ara mateix ens trobem en un moment de pura hipocresia del Partit Socialista Obrer Espanyol quan parla de que si l'habitatge no està garantit com a dret és perquè el Madrid d'Ayuso no ho vol. Aquí hem avançat més que ells.
15: A Mataró, precisament, han desnonat avui una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola, malgrat l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat també per l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de fa 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat per l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
2: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
15: Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona mantenen que les mesures recollides als decrets són només pedaços que no solucionen el problema de l'habitatge a llarg termini. El seu gerent, Òscar Gorgas, ha defensat que l'única solució és ampliar el mercat d'habitatge per poder reforçar l'oferta de lloguer. Són declaracions a aquest informatiu a l'edició migdia de Ràdio Nacional.
4: Que totes aquestes mesures que estan sobre la taula no creen més habitatge. Regulen l'ús del que tenim. És a dir, seleccionem qui es queda a l'habitatge i qui es queda fora. Per exemple, si diem els lloguers indefinits, molt bé, estem decidint que qui té un lloguer està dintre del mercat i qui no té un lloguer està fora del mercat.
15: Encara no apunt en clau política, els comuns estudien accions legals en relació amb les amenaces a una regidora del seu partit durant el ple municipal d'ahir a Sabadell per part d'un regidor de Vox. Concretament, el regidor va amenaçar-la fent el gest d'un tret al clatell. Des dels comuns demanen també una condemna de totes les altres formacions polítiques sobre aquests fets que qualifiquen de feixistes.
1: Edició migdia.
15: Ho dèiem, en començar, continuem pendents de l'evolució de l'episodi de pluges a Catalunya. Durant tot el dia, l'alerta es mantindrà en el litoral català amb xàfecs que poden arribar a ser torrencials. Aquest matí ha plogut amb força a l'Anoia, l'Alt Penedès i també al Baix Llobregat i ara es desplaça cap a les comarques gironines. Uns xàfecs que han tingut afectacions a la mobilitat però que no han provocat de moment, afortunadament, danys greus. Clara Antanyó, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquest matí han caigut quasi 100 litres per metre quadrat a Cabrera d'Anoia. Joan Díaz és l'alcalde del municipi i fa una valoració dels danys.
6: Nosaltres tenim el problema que tenim molts passos per torrents, rieres i el riu. La veritat és que això ens talla la sortida de les urbanitzacions i tot això. Ara mateix estem pendents d'un camí només per sortir.
5: El cabal del riu Anoia i el seu pas per Sant Sadurní ha superat el llindar de perill. Segons les previsions, la pluja es desplaça ara cap a les comarques gironines i Massoler sotsdelegada de Protecció Civil.
13: Però encara el que és en la zona nord, entre el Maresme, la Selva, també el Baix Empordà, doncs encara en aquesta línia podem tenir encara dificultats les properes hores per haver de vigilar aquesta intensitat.
5: El temporal ha passat per l'àrea metropolitana. L'Observatori Fabra ha recollit 90 litres per metre quadrat. Els bombers han rebut 300 avisos. El més destacat, el rescat de dues persones d'un cotxe arrossegat per l'aigua a Gavà. Les dues estan bé. La circulació a la Ronda de Dalt s'ha tallat en els dos sentits per una inundació al túnel de Caçador i ha entrat aigua en algunes estacions de metro. A més, el temporal ha obligat a tancar tres escoles a Piera, Torrelles de Foix i Vilanova.
15: Gràcies, Clara. I parlàvem fa uns moments dels dos decrets que s'han aprovat avui en el Consell de Ministres per fer front a la crisi de l'habitatge. Doncs bé, hi ha reaccions. El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha mostrat prudència després de l'aprovació d'aquests decrets i ha dit que caldrà veure en la lletra petita. Instant, això sí, la ciutadania a mantenir les mobilitzacions i afirmen que dissabte convocaran a tot Catalunya i també a la resta de l'Estat. Foment del Treball vol recuperar els acomiadaments per baixes reiterades. És una de les propostes que la patronal catalana inclou en el llibre blanc sobre absentisme que ha presentat avui i amb el que vol reduir el que considera una xacra per a l'economia, Climent Sabater.
7: Cada any l'absentisme laboral, denuncia Foment, té un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya i 33.000 milions a Espanya, el doble que el 2019. I també cada any s'obren més de 2 milions de processos d'incapacitat a Catalunya i més de 9 milions a tot l'Estat, el que fa d'Espanya líder d'absentisme a la Unió Europea, denuncia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
8: Cada dia falten al treball 1,4 milions de treballadors. Per tant, podríem concluir que l'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
7: Per reduir els nivells d'absentisme més alts d'Europa, la patronal catalana proposa recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafi la baixa de forma reiterada. Foment del Treball també inclou en el seu llibre blanc sobre absentisme altres propostes com suprimir l'obligació de cotitzar durant una incapacitat o eliminar els complements salarials per baixa de molts convenis.
15: I el 56% dels municipis amb més de 50.000 habitants tenen un pla contra l'absentisme. Tot i això, l'organització Equitat alerta que Catalunya no té prou informació sobre aquest fenomen. Més detalls, Laura Hurtado.
3: L'entitat assegura que l'exclusió a les proves PISA ha agreujat la manca de dades sobre l'absentisme, ja que el sistema català no disposa d'un registre propi. Helena Cintes, cap de projectes.
9: L'absentisme sol ser no només reiterat, sinó que a més és la manifestació d'un procés que afecta la vinculació educativa de l'alumne en la seva trajectòria educativa. Per tant, és un senyal de desvinculació, de desafecció, que hauria de fer saltar moltes alarmes.
3: L'organització alerta que no és un problema residual i que és especialment crític a secundària i a l'educació postobligatòria. És més freqüent entre nois, alumnat vulnerable i col·lectius migrants.
15: I anem ara fins a Lleida perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una empresa de transport que portava, entre altres persones, escolars de Guissona a la Segarra després d'haver detectat que un dels seus conductors circulava utilitzant la targeta de tacògraf d'una persona morta 9 mesos enrere. Més detalls a una cendra.
10: El titular difunt de la targeta era el pare del responsable de la companyia. Aquest mecanisme impedeix el registre real de la jornada i es tradueix en hores extraordinàries estructurals que no es paguen ni es cotitzen a la Seguretat Social. Per tot plegat, Comissions Obreres ha formalitzat una denúncia davant la Inspecció de Treball. Joan Riba és el portaveu del sindicat.
11: Aquesta pràctica feia que els conductors realitzessin jornades maratonianes i la qual cosa ha tingut com a conseqüència directa posar en perill a multitud d'escolars, d'usuaris i de vianants. Parlem d'una empresa que fa transport escolar de moltes escoles de les comarques de Lleida i que gestiona línies regulars de viatges.
10: Pel sindicat, el cas posa sobre la taula un model de transport de viatges de baix cost que massa sovint acaben comprometent la seguretat i afegeix que la competència agressiva en preus i la licitació d'adjudicacions a la baixa empenyen a les empreses a ajustar massa els seus marges.
15: Parlem ara de salut. En el marc del Dia Mundial del Cor, l'Hospital Germans Trias ha estrenat per primera vegada a Espanya una tecnologia pionera que permet veure el cor des de dins en 3 dimensions i en temps real durant intervencions mínimament invasives. Anna Banyeres.
12: La nova tècnica s'anomena ecocardiografia intracardíaca 4D. El seu potencial és especialment rellevant perquè durant les intervencions de cor permet als professionals veure tant l'anatomia com la funció cardíaca, així com la posició dels catèters i els dispositius que s'estan utilitzant. És a dir, com si tinguessin els seus ulls dins del cor. Aquesta, però, no és l'única diferència respecte de la tècnica anterior, l'ecocardiografia 4D transesofàgica, on per veure les imatges calia introduir una sonda a través de l'esòfag. En canvi, ara només cal una petita sonda d'ultrasons que s'introdueix dins del cor a través d'un catèter vascular i que permet ser més precisos i menys invasius, com explica la doctora Victoria Delgado, cap de secció d'imatge cardiovascular.
14: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
12: La tecnologia és especialment útil per a les malalties de les vàlvules mitral i tricúspide, en què és fonamental saber exactament on es troba cada catèter i dispositiu respecte als teixits cardíacs.
15: Amb una previsió d'assistència de 9.000 professionals i més de 250 expositors de 19 països, el LIBER 2026 se celebra des d'avui i fins al 2 d'octubre al recinte 1 de Fira Gran Via Barcelona. La Fira Internacional del Llibre reforça aquest any l'espai de negociació de drets internacionals amb més de 600 reunions programades, Montse Soto.
16: Així ho destaca Fernando Benzo, secretari general de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya.
17: Tenemos 100 personas activas en ese salón de derechos, las 623 citas, de las que 450 ya están cerradas. Es decir, va a ser un hervidero de actividad.
16: I és que la internacionalització de la indústria editorial espanyola ja no passa només per exportar llibres en format paper, sinó també per la venda dels drets de les obres, per la seva traducció i posterior comercialització a altres països. D'aquí que, segons Manuel González, president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, el sector, que ha crescut un 3,3% en la seva facturació anual fins als 3.138 milions d'euros, cada cop opti més per aquesta via que pot arribar a generar més de 100 milions d'euros anuals en venda de drets.
28: A partir d'un determinado momento, la exportación ya no es suficiente, somos capaces de vender derechos ya en una proporción que supera los 100 millones.
16: Una 44a edició del LIBER, que cada any alterna la seva celebració entre Madrid i Barcelona i que reuneix aquests dies 250 expositors de 19 països, amb més de 8.000 metres quadrats d'exposició i 9.000 professionals assistents, dels quals un 40% són de fora d'Espanya. La innovació, la capacitació i l'audiollibre són els eixos de la programació amb 80 activitats que manté, a més, l'Espai Àgora amb novetats, projectes i models de negoci del sector.
15: I avui acabem amb Joan Dausà.
29: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
15: El cantant català ha anunciat 6 actuacions a veu i piano a la Basílica de Santa Maria del Mar els propers 16, 17 i 18 de desembre. D'aquesta manera, Dausà converteix en tradició els seus concerts de Nadal a Barcelona. S'omple la platja de cop, es posa a punxar una dita. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua, ja ho saben, a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 amb el quart temps i José María Rubí. És tot de moment. Que passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública. I no...

0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Continua el temporal i a aquesta hora el Servei Meteorològic de Catalunya envia és alerta al Baix Empordà, on la pluja és més intensa. A l'àrea metropolitana de Barcelona la situació es normalitza, tot i que encara hi ha problemes a diverses línies del metro. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem precisament per la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà la inestabilitat no se'n va del tot de Catalunya. A la primera meitat del dia s'espera cel ennuvolat en general, encara amb probabilitat d'alguna precipitació ocasionalment acompanyada de tempesta, però en general s'esperen menys intenses que les d'avui. A la tarda, això sí, ja s'espera tendència a cel més clar en general al territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 de màxima a Tarragona. És una informació d'EMET.
2: I coneguem la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-644 continua tallada de Forallac a Serra de Daró en tots dos sentits per inundacions. La B-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllavissades, també en dos sentits de la marxa. A la C-25 hi ha un creu obert per circular a Muntanyola en sentit Girona per un camió variat i això provoca intensitat. A la C-32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, en sentit Sitges, per un accident que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Comencem, doncs, pendents de l'episodi de pluges que a aquesta hora afecten la demarcació de Girona. Protecció Civil acaba d'enviar un missatge. És alerta al nord-est del Baix Empordà per pluges torrencials que duraran almenys fins les 9 de la nit. Àlex Eloi, bona tarda.
5: Bona tarda. Els xàfecs continuen descarregant a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, que són les que han registrat les principals acumulacions, més de 100 litres per metre quadrat a punts com Cassà de la Selva o Torroella de Montgrí. Pel que fa als rius, preocupa el cabal del riu Daró, que ha superat el llindar de perill a la Bisbal d'Empordà amb 98,5 metres cúbics per segon. En total, durant aquest episodi, les trucades del telèfon d'emergència 112 superen les 1.600 i els bombers han atès més de 700 avisos, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó de 5 mesos en un cotxe a Gavà que estaven sent arrossegats per l'aigua. En total, 9 persones han resultat ferides durant l'episodi de pluges, 6 han estat menys greu i 3 lleus. Pel que fa a la mobilitat, ja està totalment reoberta la Ronda de Dalt, mentre que continuen les afectacions del metro de Barcelona, Rodalies i els retards a l'aeroport del Prat.
2: Gràcies, Àlex. Més notícies. El president de la Generalitat anuncia que el govern pagarà la meitat de la compra d'un pis als majors de 40 anys. És una de les receptes estrelles que Salvador Illa ha proposat per fer front a l'emergència habitacional a Catalunya i ho ha fet a la primera sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. Lorena Enns.
6: Salvador Illa activa tres noves vies per intervenir al mercat de l'habitatge. La primera, Catalunya, posarà en marxa la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i particulars de més de 40 anys. Es tracta d'una fórmula innovadora recollida al Codi Civil Català que permetrà als beneficiaris viure en aquell habitatge durant 40 o 50 anys amb dret a vendre'l durant aquest temps o deixar-lo en herència.
7: I al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat, que hi ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
6: En paral·lel, el govern crearà un fons dotat amb 25 milions per evitar desnonaments a persones vulnerables i ampliarà els préstecs d'emancipació als 40 anys. El president també ha demanat a Junts que tingui altura política i permeti tramitar al Congrés els decrets aprovats avui pel govern central.
2: A tot això, a Mataró han desnonat avui una família amb una persona amb discapacitat, tot i l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat de l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de feia 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat de l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
8: el decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
2: La família explica que no té alternativa habitacional més enllà de 3 nits d'hostal que els ofereixen els serveis socials i demanen que s'agilitzi el seu cas per accedir a un lloguer social. L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés en el qual estava processada per desobediència. Rovira no va arribar a ser jutjada per aquests fets perquè va fugir a Suïssa entre el maig del 2019 i el juliol del 2024. Un cop es marxava la causa per les mobilitzacions del tsunami democràtic a l'Audiència Nacional, Rovira va tornar a Catalunya amb tots els càrrecs retirats, excepte el delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. El Suprem va remetre la seva causa a l'Audiència de Barcelona, que ara li ha aplicat l'amnistia. I a Sabadell, el PSC i el grup de Sabadell en Comú Podem han demanat la dimissió del regidor de Vox, César Gil, per simular un tret al clatell en el ple d'aquest dilluns en un gest dirigit a una assessora dels comuns que era entre el públic, Andreu Vinyes.
9: Sí, el gest es va produir mentre el ple debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. Vistes les imatges, l'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat que s'estudien accions legals contra el regidor de Vox.
10: Que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos i, evidentment, mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
9: També estudien emprendre accions legals. Els comuns han considerat que el gest anava dirigit a una assessora del partit.
2: Més notícies. Foment del Treball proposa recuperar l'acomiadament objectiu per baixes mèdiques reiterades. És una de les fórmules de la patronal catalana per reduir l'absentisme laboral. Climent Sabater.
11: Recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafa molt la baixa és una de les

0: pacte per reduir l'absentisme amb més de 2 milions de processos per incapacitat cada any a Catalunya.
1: I la Fundació Equitat.org alerta que no hi ha eines per detectar l'absentisme escolar a Catalunya i demana polítiques més estables. Laura Hurtado.
2: El sistema català no disposa d'un registre propi per fer seguiment de l'absentisme laboral, una situació que s'ha vist agreujada per l'exclusió a les proves PISA. Helena Cintas, cap de projectes.
3: L'absentisme és una alerta, és un senyal de que alguna cosa no està funcionant. I, per tant, és un senyal que, si el sabem llegir i tenim les eines per actuar, permeten prevenir coses que poden derivar després en, per exemple, casos d'abandonament escolar prematur.
2: La Fundació assegura que l'absentisme és especialment crític a secundària i a l'educació postobligatòria.
1: Esports. I en esports, a punt d'acabar el partit del Barça a l'Eurolliga a la pista del Dubai, Tarek Carazo. Bona tarda.
4: Bona tarda. Un partit que semblava perdut pel conjunt blaugrana, però que ara mateix a 24 segons està en marcador de Dubai 92, Barça 87. Ho té complicat l'equip de Sekulic enfront del conjunt entrenat per Xavi Pascual, però encara hi té temps. En Rafinha queda pendent de proves mèdiques per determinar si pateix alguna lesió. El brasiler ha sigut substituït al descans del partit de la seva selecció davant d'Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta que no semblen importants. I el Barça d'handbol tanca la fase de grups del Mundial de Clubs amb victòria 51-15, més 36 sobre el Montada marroquí. Dijous s'enfrontaran al vespre hongarès a la final.
1: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I avui acabem amb la música de Su.
5: No t'has vist, suposo.
1: És una de les artistes que forma part de la programació de la 13a edició del Festival Accents. 26 concerts que es podran gaudir a diversos municipis del Camp de Tarragona del 2 d'octubre al 13 de desembre. Doncs amb aquests acords de Su ens acomiadem. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà. Bona tarda. Adéu-siau.